0: Onda Cero, tu ràdio.
1: I a Mas de Una Vice Formentera ja sabeu que tenim una debilitat especial pels nostres productes i en especial pel món de la mel. I tenim que donar bones notícies, que de quan en quan sempre va bé, perquè mirant el panorama, de vegades en quan va bé una pildoreta d'energia positiva. Anem a parlar del Excellent Taste Awards de Londres 2026, perquè la mel d'Eivissa té molt bones notícies que compartim tots nosaltres. Vicent Marí és president dels apicultors de Vice Formentera. Vicent Marí, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, salut. Què tal? Com anem?
1: Molt bé, molt bé. I enhorabona, eh? Molts anys i bons per la part que et toca,
2: Moltes gràcies. Per això crec que ens hauríem de felicitar seria les veies, que són els que fan la feina. Nosaltres l'únic que feim són meros intermediaris que posam el que elles fabriquen o posam dins un pot.
1: Sí, però jo crec que el carinyo, l'amor que els doneu, tota la paciència que teniu, tota la cura de que tot estigui perfecte, tot això elles ho agraeixen molt regalant aquesta mel,
2: Jo crec que algú influeix.
1: Feu un equip.
2: Sempre deixar alguna empremta, sí.
1: Efectivament, feu un equip aquí, un equip extraordinari. Bé, explica'm-nos una mica com ha anat això d'aquest concurs a Londres i com ho has viscut i quins resultats hem tingut.
2: Bé, vam començar a recollir emails ja en el mes de desembre, una sèrie de productors que varen demanar la seva participació, i clar, hem de fer-ho d'una manera individual, es va fer-se d'una manera col·lectiva, de tots els que en aquell moment en tenien. Crec que varen concurrir 6 o 7. Ara no me'n recordo molt bé de les marques, però 6 o 7.
1: Jo tinc el nom, si et va bé, mira, mel de Can Marc, sí. Mel de Can Maiol, mel de Can Mestre, mel de Can Amassaueta i la mel de Can Marí.
2: Sí, en aquest cas sí. I aquests en tenien, hi va haver algú que només tenia una varietat, algú que en tenia tres, algú que només en tenia dos, i bueno, i vàrem anar allí, perquè això hi havia, per poder fer les inscripcions allí, igual com els altres anys, però enguany hi havia de termini fins al 31 de desembre. A partir d'aquí sí que també es podia inscriure fins al 31 de març, però era molt més car. Per facilitar una miqueta la feina en aquesta dosi de més. Quan estan parlant d'un lloc on hi concorreixen mermelades, formatges, olis, vins, pa, aigua també, i com no, pues mel. Clar, és poca gent que hi ha que els atria, amb això per l'organització de diferents països. I clar, en el cas de la mel, estan parlant del voltant de 1.000 mels, 900 i pico, crec que n'hi havia 986 o alguna cosa així, sí.

0: Dopo tot el món, clar, gent d'anar per feina, a poc, bé, pues, ja varen dir que a partir del dia 15 de maig començarien a fer pues, els tastos i a verificar pues, els resultats. Llavors varen demanar una mica, clar, n'hi havia molts, hi ha molts de productes. I a partir del dia 22 de maig, concretament, ja varen començar a donar resultats. I, bueno, la gran sorpresa va ser que una vegada més, i com no pot ser d'una altra manera, pues, la mel de Eivissa pues, va triomfar altra vegada pues, en Londres en 7 hores i 2 plates, crec recordar, 7 hores i 2 plates. I, bueno, això és motiu pues, de molta satisfacció, perquè una vegada més m'adonam que amb una bona praxis apícola i que se m'estrenau pot presentar-se pues, a qualsevol banda que sempre òbviament, pues, quedarà bé.
1: I
0: com va dir Savi, la feina ben feta sempre deixa empremta.
1: Sí, això és el que m'agradaria comentar-te. Si et pareix, diré breument les medalles de cada algú. La mel de Can Marc, medalla d'or de la mel varietat primavera. La de Can Mallol, 3 medalles d'or corresponents a les varietats primavera, estiu i la tardor. Mel de Can Mestre, una medalla d'or de mel varietat també d'estiu. La mel de Can Majora, una medalla de plata de la mel varietat d'estiu. La mel de Can Massaueta, una medalla de plata de varietat d'estiu. I la mel de Can Marí, medalla d'or de varietat primavera i medalla d'or de varietat de la tardor. O sigui que jo crec que s'està recollint una mica tota la passió, tot el carinyo, tot l'amor de tot el que s'ha anat sembrant fins ara, no, Vicent?
0: Sí, voldria afegir que ja han descartat la quarta categoria. La quarta és brònzol. El brònzol ja queda descartat. És a dir, que tota la mel, això hi ha una puntuació. Si és d'aquí a aquí, pues, resulta que és superexcel·lent. D'aquí a aquí, pues, és moltíssim bona. Però els brònzol ja l'han despertat. Aleshores, una mel d'aquestes, una marca, que és concretament pues, de Can Mallol, l'any passat va obtenir, concretament pues, en la de tardor, va obtenir un platí. És a dir, les categories són platí, or, plata. Va aconseguir, pues, un, de tots els que es van presentar l'any passat, va aconseguir un platí. I això, pues, es pot trobar una agulla dins un paer, vol dir que és una mel excel·lent. I enguany pues, també he concorrit no només amb una, l'any passat va ser amb una, en tres, i bueno, s'estan pues, endut tresors, com no pot ser d'una altra manera, d'aquesta marca. És el que s'ha de l'any passat, però els hi va agradar més que no s'ha d'enguany.
1: I tant.
0: Però, bueno,
1: Vicent, què es valora a una cata com aquesta, a un concurs com aquest a nivell internacional?
0: Es valoren diversos paràmetres. S'aspecta, s'aspecta. D'entrada, la qüestió és un surial, el retorn a sal, llavors, pues, la viscositat, el tacte, i el sabor, lògicament, pues, també el sabor.
1: La mel d'Eivissa té unes característiques molt diferenciades d'altres mels, o té alguna particularitat, Vicent?
0: Sí, m'atreviria a dir que és la conjunció d'una sèrie de plantes florals, que no es donen a ningú altre indret de l'estat espanyol. És una mel molt aromàtica, degut a que aquí plou per davall de 600 mil·límetres anuals, doncs això fa pues, que les plantes siguin planta-flor, lògicament, siguin molt més aromàtics, i això, lògicament, pues, té una transferència molt important pues, en el sabor. I llavors, pues, qüestió testimonial, que no hi ha pues, ni un 3% de mielatos. Quan en totes les altres, que a nivell nacional, és molt possible que hi hagi fins i tot un 25% de mielatos. I llavors, pues, clar, els lotos Cistos Equium, que és aquesta trilogia que caracteritza pues, flor, la mel, el caràcter, el marxamo de la mel d'Eivissa, això no es dona, aquestes dues plantes d'una manera simultània, a ningú altre mel de tot l'estat espanyol. Això és el que la fa única i diferent.
1: I ben orgullosos que podem estar de la gent com tu, per exemple, que dediquen molt de temps, molt de carinyo, molt d'amor a cuidar a les nostres abelles, les nostres velles, com se diu aquí, i que el resultat és aquest, escolta, ni més ni menys, o sigui que fantàstic, Vicent?
0: Moltes gràcies, que cuidar-les com es mereixen.
1: Sí, que
0: ens donen molta satisfacció.
1: Efectivament. Doncs pues, Vicent Marí, enhorabona a tu i a tota la gent que vau anar en representació d'Eivissa.